0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la una i mitja. La patronal CAEP marca la seva postura davant la manifestació d'aquest diumenge a Palma contra la massificació turística. Els empresaris assenyalen el govern com a responsable de gestionar els accessos al turisme, subratllen el respecte als manifestants, però també llencen un missatge a la plataforma convocant menys turisme, més vida. Escoltam Carmen Planas, presidenta de la CAEP.
2: Que menos turismo significa automáticamente más vida. Conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos en enero?
1: Avui és dimecres 22 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Dues mortes en un accident de trànsit a Formentera.
3: Segons informa el SAMU 061, es tracta de dues atletes, una d'elles d'un 25 anys, que circulaven en una motocicleta i haurien topat amb un taxi a la carretera general a l'alçada de Cala Duo. Una hauria mort a l'acte i l'altra, de 25 anys, es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tots els intents per reanimar-la no ha estat possible i ha mort camí de l'hospital.
1: A judici, els tres turistes acusats de violar una noia a Platja de Palma.
3: Les parts no han arribat a un acord de conformitat en la vista prèvia celebrada aquest dimecres a l'Audiència Provincial. Cadascun d'ells s'enfronta a una pena de 9 anys de presó. Els fets van succeir l'estiu del 2021. La dona tenia 19 anys.
1: Eivissa es prepara per un nou desallotjament.
3: Serà aquest divendres a una estructura inacabada a Punta Xinxó, a Sant Josep. Hi havien arribat a viure 200 persones, però ara ja només en queden una cinquantena. Avui, operaris ja feien feina per tapiar l'accés a l'edifici i instal·lar-hi càmeres i sensors.

0: Mi jefe, que es, va a poner cámara y con sensor. Por eso la valla quiere limpio.
1: Salut recomana que els menors de 6 anys no mirin l'eclipsi.
2: Això perquè tenen la vista més sensible, però la resta de la població recorden que l'única manera segura de seguir aquest fenomen és fent ús d'ulleres homologades a la certificació ISO oficial. Consum ja retirà 48 unitats d'ulleres que no complien els requisits de seguretat. Manuela García és la consellera de Salut.
3: Mirar el eclipse sin la protección adecuada puede producir lesiones irreversibles en unos segundos. Y sin que nos demos cuenta, porque, como vuelvo a repetir, la retina no duele, no siente dolor y los daños pueden ser irreparables.
1: 40 pisos per a 200 desplaçats a Formentera.
2: Un projecte, però, que va per llarg. Govern i Consell han signat avui un protocol general d'actuacions. En un màxim de 2 mesos, el Consell cedirà un solar situat en Espujols d'Educació perquè hi construeixin els pisos que tindran règim de lloguer. Òscar Portes és el president del Consell de Formentera.
4: I confiem en que aquesta sessió també serà, no a mig terme, sinó ben aviat, ben imminent, en els pròxim mes, si pot ser, com a màxim 2 mesos.
1: I en els esports?
2: El Mallorca confirma el fitxatge d'Àlex Sala. El migcampista arribarà cedit pel Lecce Itàlia amb opció de compra. D'altra banda, en bàsquet, el palmesà Baba Miller està convocat per primera vegada a la selecció espanyola.
1: I en l'àmbit cultural, una molt mala notícia. Mallorca plora la mort de Joan Roca.
2: El baixista d'Antònia Font ha mort aquesta matinada als 53 anys després de patir una llarga malaltia. La notícia ha impactat el món cultural. La banda té programat un concert aquest cap de setmana al Mobo Fest.
1: I en una setmana, novament, marcada per la tercera onada de calor de l'estiu, volem conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable, presència de pols en suspensió i amb unes temperatures que se mantenen sense canvis o que baixen lleugerament. Màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 a Mahó i 31 a Formentera. Demà dijous tindrem el cel poc ennigulat, seguirem amb presència de pols en suspensió i les temperatures se mantindran amb pocs canvis. S'aprevuen màximes de 34 graus a Palma, Palma i Mahó, 33 a Eivissa i 32 a Formentera. És una informació d'EMET.
1: Moltes gràcies. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 33 graus a Palma i 31 a Mahó i a Eivissa. A Formentera, en canvi, la temperatura ara mateix és de 30 graus. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 al Radiodiari Migdia amb tota la informació local. Ara us deixam amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Ens hem de fer ressò d'una notícia que ha impregnat les illes de tristesa.
1: La tristesa dorm en terra. La tristesa.
0: El món musical està de dol. Ha mort Joan Roca, el baixista i membre fundador d'Antònia Font, als 53 anys després d'una llarga malaltia.
2: El músic natural de Son Sardina va crear el grup el 1997 amb Pau i Pere de Bon, Joan Miquel Oliver i Jaume Manresa. El grup havia d'actuar al Festival Movo Fest aquest dissabte, però ara no s'ha confirmat cap canvi respecte al previst per avui. Joan Miquel Oliver ha suspès l'actuació que tenia en solitari a Felanix. Oliver s'ha acomiadat del seu amic a través de les xarxes on ha escrit que han compartit els anys bons i que deixa un forat enorme.
0: Les reaccions, Enrique, no s'han fet esperar.
2: Sí, la presidenta Marga Porens ha destacat que per tantes generacions, Antònia Font ha estat la banda sonora de grans moments i de tantes històries i ha agraït a Roca el fer-nos sentir tanta alegria i per formar part de les nostres vides a través de la música. Les seves notes, el diu, i el seu llegat perduraran per sempre.
1: De paraigos dins la neu.
2: El govern ha recordat que va atorgar el Premi Ramon Llull l'any 2009 a Antònia Font en reconeixement de la seva original personalitat musical i pel seu talent en l'experimentació musical i en l'esperit lúcid de les avantguardes. També l'ha dedicat una piulada a Francina Armengol, la presidenta del Congrés, ha qualificat com a notícia terrible la mort de Roca i ha lamentat la pèrdua d'un artista excepcional i una gran persona. Armengol també ha destacat que Antònia Font forma part de la banda sonora de moltes vides i també de la identitat cultural de les illes.
0: Un dia, sens dubte, molt trist per al món musical mallorquí. Tot i així, la música no s'atura. Avui, entre les cites culturals del dia, destacam l'actuació de Maria Jaume Esclaustre. Demà, la cantant mallorquina presentarà a Menorca el seu disc Sant Domingo Forever, una nova proposta de pop indie electrònic. El concert començarà a les 9 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 7 i 25 minuts del matí amb tota la informació local.
3: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.